0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: terra de palla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb

s'encarrega amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina, tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. Enrique!

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

one trying to make things right.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Les 10 candidates és...
1: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Massaid, ha demanat al PP que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bona nit, estimada audiència, i benvinguts al primer Ja escoltem jazz de l'any 26. Avui emprenem un viatge musical que ens porta molt més enllà del continent. Ens endinsem en un arxipèlag únic, punt d'unió entre Europa, Àfrica i amb gran influència del jazz americà. Us estem parlant ni més ni menys que de les Illes Canàries.
1: Molt bona nit a tothom. Sí, unes illes que per la seva història, per la seva llum i el seu punt de cruïlla cultural, han anat nodrint una escena jazzística diversa i sorprenent. Des de grans big bands fins a projectes moderns que combinen tradició canària i llenguatge contemporani.
0: Així que, si us sembla, ens deixem portar pel vent dels Salicis i descobrim plegats totes les propostes que hem seleccionat per al programa d'aquest vespre i que són nascudes o vinculades a les Canàries. Preparats per al viatge d'aquest vespre? Doncs, sense anar més lluny, comencem!

Comencem forts avui. Obrim amb una de les grans joies de l'arxipèlag, la Gran Canària Big Band. I aquí teniu Minor Things, on els vents es despleguen amb una energia que només una Big Band canària pot donar. Amb tots vosaltres, Minor Things, Gran Canària Big Band.

0: I ara ens quedem a l'oceà Atlàntic, però ampliem horitzons amb un projecte molt especial. Es tracta del Macaronesian Jazz Quartet, una formació que connecta el jazz modern amb la identitat musical de les illes.
1: Escoltem la cançó Changes, una peça que respira territori, creativitat i jazz contemporani. I a més, és una peça ideal per la ràdio. Tempo mitjà, melodia clara, identitat pròpia, perfecta per al nostre programa. Amb tots vosaltres, Changes, Macaronesian Jazz Quartet.

0: Continuem el nostre viatge amb el Yul Ballesteros, un guitarrista i compositor canari que fa un jazz clarament modern i contemporani. I la cançó que us proposem aquest vespre és de l'any 2025 i es diu I Had the Craziest Dream. Amb totes i tots vosaltres, Yul Ballesteros, I Had the Craziest Dream.
1: I had the craziest dream last night.

Seguim amb música que ens connecti amb la calma i la inspiració interior. Escoltem ara Escali i l'Arc, de l'any 2023, de Santiago de la Mola, un viatge de guitarra jazz que ens convida a respirar, a reflexionar i a donar el primer pas cap als nostres nous objectius. Amb tots vosaltres, Escali i l'Arc, de Santiago de la Mola.

A l'iniciar un nou període de temps, un any, un curs acadèmic o bé un aniversari, les persones a vegades sentim la necessitat de poder prendre'ns un temps per reflexionar si tot allò que estem fent ens ajuda o bé hem de posar ordre i fer nous propòsits per millorar el que vivim. Avui el nostre programa es fa l'enc d'aquest objectiu i és que comencem un any nou i us convidem a fer aquesta reflexió. Ara és un bon moment per deixar enrere allò que ens pesa i obrir-nos a noves oportunitats.

Retrocedim al passat, això sí, sense moure'ns de les Canàries, i ens situem l'any 2009 de la mà del Diego Barber, tot fent un canvi de registre i ens endinsem en l'univers intimista de la guitarra jazz. Diego Barber ens porta a un paisatge sonor ple de delicadesa i de profunditat. Ara escoltarem Virgiana, de l'any 2009, un tema on la sensibilitat i la tècnica es combinen per crear una experiència que et captiva des del primer acord. Amb totes i tots vosaltres, Virgiana, Diego Barber.

Ara ens acompanya el talent emergent de Tenerife, Jonai Martín Santos, guitarrista i compositor que combina tècnica i sensibilitat en un jazz contemporani molt personal. Escoltem la seva creació, Nana per Margarita, del 2025, un viatge musical ple d'emoció i delicadesa. Amb tots vosaltres, Jonai Martín Santos, Nana per Margarita.

Ara ens acompanya la talentosa Mònica Santana, cantant canària amb una veu plena de sensibilitat i d'expressió que ens acosta al jazz amb un toc molt personal. Escoltarem la cançó Soñando con tus besos de l'any 2023, una peça que combina elegància, emoció i calidesa pròpia de la seva interpretació. Amb totes i tots vosaltres, Soñando con tus besos, Mònica Santana.

Retrocedim en el temps fins l'any 2016 i ho fem de la mà d'una formació que representa el jazz contemporani de les Illes Canàries, amb estil i frescor. Així doncs, escoltarem Mariana Rubio Project amb la cançó Do It, un tema ple de ritme, de swing i personalitat que ens captiva des del primer acord. Amb tots vosaltres, Do It, de Mariana Rubio.

continuació escoltarem l'Ester Ovejero, que és una cantant de jazz de les Illes Canàries amb una veu càlida i plena d'expressió, capaç de transmetre emoció en cadascuna de les seves interpretacions. Escoltarem així la Canción de Invierno de l'any 2010, un tema delicat i introspectiu que ens envolta amb la màgia del jazz més emotiu. Amb totes i tots vosaltres, Canción de Invierno, Ester Ovejero.

Ara ens acompanya la local Jazz Band, una formació consolidada de Gran Canària que ens aporta el millor jazz amb energia i personalitat pròpia. Escoltem Blues de los Mokis, de l'any 2023, un tema que barreja ritme, matisos i l'essència del jazz més autèntic. Així doncs, amb tots vosaltres, Blues de los Mokis, la local Jazz Band.

Retrocedim al passat, a l'any 2020, i per tant ens endinsem en el jazz contemporani de les Illes Canàries amb l'Enrique Thompson, saxofonista i compositor que combina virtuosisme i sensibilitat. Escoltarem la cançó Pedacito de Cielo, un tema que ens transporta a un paisatge sonor ple d'emoció i de delicadesa. Amb totes i tots vosaltres, Pedacito de Cielo, d'Enrique Thompson.

0: Amigues i amics de Ja Escoltem Jazz, ens acostem al final del programa d'aquest vespre. Hem recorregut avui un viatge fascinant pel jazz de les Illes Canàries, descobrint grans talents i veus que ens connecten amb l'energia i amb la sensibilitat de la música local.
1: Hem escoltat formacions clàssiques, guitarres virtuoses, veus femenines i composicions contemporànies que ens han portat de la tradició a la modernitat.
0: Des de grans big bands fins a projectes més íntims, cada tema ens ha donat un aspecte diferent del jazz i de la cultura musical de les Illes Canàries.
1: I com sempre, hem tingut l'espai per reflexions i per deixar-vos inspirar i portar-vos cap a un any nou amb més consciència i calma.
0: Gràcies per acompanyar-nos un cop més a Ja Escoltem Jazz. Esperem que la música i les històries d'avui us hagin fet gaudir, pensar i somiar.
1: Fins la propera. Que el jazz continuï sent el nostre company de viatge i que cada nota ens apropi una mica més a l'emoció i a la bellesa de la vida. Qui us parla, en Ricard Díaz.
0: I Jordi Brito.
1: Amb el suport tècnic d'en Robert Garrigós.
0: Us esperem d'aquí a dos dimecres i, com sempre, a Ja Escoltem Jazz.
1: Bona nit.
0: Us deixem amb aquest tema anomenat Un compromiso de l'any 2025 de la Perinquè Big Band. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I d'altra banda, el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: croissant.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumarien als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. Els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobre al llit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el Parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar, i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja onegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derilecto.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també és immortalitzar una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es volgués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
0: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
0: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora La Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys és mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora La Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn. Ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
2: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
14: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
13: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
0: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
2: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
16: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
15: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
17: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Es que ha hecho daño.
15: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
0: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
2: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
18: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
19: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
20: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar clar, aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
21: Són coses que, bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
18: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
0: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
0: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
2: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
0: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Continguts en xarxa.
25: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
26: Clagueta final!
27: És una història de traïció, és una història d'abandono.
28: Jo no sabia que tenia una hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
27: ¿Cuál es la pregunta?
25: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
27: Has canviat la cara, t'ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
29: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
26: ¡Jasper!
25: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
29: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
30: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
31: Hey, momia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
25: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
1: Estarem junts sempre.
31: Tadeu, Jones i la Llàntia.
22: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
2: També l'estat de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
0: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
2: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
0: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
2: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
0: I l'Espart Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica, fotovoltaica, Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
5: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
1: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
0: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
0: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
0: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal, el 9FM, cara a l'Àries.
7: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
0: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans octubre.

0: que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
1: I en planar una mica més internacional, però un dels temes de la setmana. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
0: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
2: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
0: Per la seva banda, Kami Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
3: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
0: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de tres espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
1: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa dos anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
0: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
4: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
5: Saber que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
4: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
1: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
0: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
6: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
7: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
8: Jo és el primer cop. Vinc de Palafrugell i bueno, vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
6: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a un quart de dues de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons d'acomiad del grup, i ha

0: passat bona part del seu repertori.
1: Dues hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastor ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, a l'Osa, ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fumiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb dues actuacions a València i dues a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Ufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a un quart de dues a la Rambla.
0: I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli. Llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Woman disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a l'Ezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts anys juntes la majoria d'elles. un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Women arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit, que va jugar contra el Barça B, el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Anne Elexopuro.
0: A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Royo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata del futbol espanyol, i a més amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar, amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Abastany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
1: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanyà 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar és a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida? Qui ha ocultat la...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Paliol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manel Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manà o reformar els existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí, alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu. Poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
1: També la Lídia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats. Isidre Pineda, per Esquerra Republicana, Joan Duran, per Ara Caldes, i Marc Calvo, pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema d'Albert Urbà. Hi ha infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny amb un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
4: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les 4 forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els 4 caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
5: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcies, trapeci, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destaquen noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visió acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Eonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Cafè oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tast de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
5: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
5: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic, per allà a la plaça 1 d'octubre, i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la comissió de festes.
6: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
7: Això ens sentim una mica desemparada en l'aspecte que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que hem trobat ens estan dient que estan fent més control perquè encara no hi ha res.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
7: No, el que m'apista, la cosa és fer malbé doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
7: I veure que t'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
8: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no és destacat.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola del Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics. Unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip Jordi Givert, Laia de Déu i Gemma Premanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conducte homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida i els Monjos i la Franca i entre Sobirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Osona.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda, que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que ha deixat 9 ferits, un d'ells han estat crítics. L'accident s'ha produït quan un cotxe, que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea, ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària, amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I en plana internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'aeroport i l'Agència d'Asil de la Unió Europea. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en un punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Premià Mèdia, Manuel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en cerca i captura. El govern ha dedicat avui la seva segona jornada de la trobada d'Os a Balaguer a fer diverses visites a municipis i infraestructures de les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar del Carràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Electricitat i Fotovoltaica Plater. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja s'enfila fins a 682 persones, segons l'últim recompte oficial publicat per les autoritats del Nepal. A més,

amigues, benvinguts i benvingudes a Fase Alternativa, el magazín musical més versàtil de la sintonia d'Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. Jo sóc en Jordi Massaguer, des de fa 17 temporades dirigeixo aquest programa que intenta apropar la música més urbana i underground del panorama musical, tot fent-vos passar una soneta musical ben diferent. Què tal? Estem a divendres 15 de novembre, ja ens hem menjat la meitat del mes del 2024. Ja són les 10 i 2 minutets. Sigueu benvinguts i benvingudes al meu món, un petit viatge on visitarem el subsol de la música, un viatge d'una horeta de duració on explorarem el cantó més underground del panorama musical. Benvinguts i benvingudes al Fase Alternativa! La Confedo! Com estem? Ja estem aquí amb un nou programa, amb una nova quinzena. Com sempre, a les portes d'un nou cap de setmana. I com sempre dic, cal recordar que els humans solem viure una mitjana de 4.000, només 4.000 caps de setmana, eh? I passen volant. Així que, doncs, ens hem de gaudir, ens hem de disfrutar, perquè són les petites vacances setmanals, també, com a mi m'agrada anomenar, que fan que tota la setmana doncs, sigui més assequible, de veritat. Tothom, sense els caps de setmana, no podria passar les setmanes com les passem, eh? Són ben necessaris. Doncs bé, ens retrobem amb una nova cita quincenal amb les zones hercianes, una nova cita quincenal amb la música, amb la cultura, sobretot underground com el rap i el hip-hop. I com que la vida són dos dies, com he dit, que ens agafi en cap de setmana, com a mínim. Com el que arrenca tot just ara i ho fem de la següent manera. Aquí teniu un petit tastet del que us he preparat per aquesta cinquena ja edició del Fase Alternativa.

Doncs som-hi! Arranca el cinquè programa de la nova temporada del Fas Alternativa, de la seva 17a temporada, amb una portada dedicada a un dels astres del rap nacional, el senyor Totequín, en un dels temes del seu darrer treball, Entrar aquí. Han pasado 26 años desde que mi primer proyecto con la Alta Escuela y desde entonces no he parado de grabar LPs, EPs e innumerables colabos. El viaje termina aquí. Anunciaba al músic en una publicació. Para despedirme he grabado un álbum divertido y vacilón, en la línea de Tote, que, bajo mi punto de vista, es mi mejor trabajo. El raper sevillà també va agrair al públic que l'ha acompanyat al llarg d'aquests anys, i així com a totes les persones que van participar en la creació del seu darrer treball discogràfic. Bé, seguirem també desgranant aquest disc d'en Tote, però ara continuem amb Astres Sevillans, que en qüestió de rap és una de les ciutats més prolíferes del territori nacional. I sí, segur que esteu pensant en el senyor Zato i Acción Sánchez, és a dir, el duet SFDK, que no l'he de, en els un dels últims senzills que ha tret el duet sevillà, on la instrumental va acompanyada amb unes guitarres elèctriques i on el Zato flueix amb les seves lletres àcides i crítiques com ja esté acostumats. No l'he de...

0: de...
1: Vai, seguim amb el leitmotiv inicial del programa d'avui, dedicat al rap made in Sevilla. I en el següent convidat, tot i no haver tingut una carrera meteòrica com els dos convidats que hem escoltat ara, en Teotequín i en el CFDK, doncs ell també ha estat present en l'imaginari col·lectiu dels rapers de la ciutat de Sevilla. Estic parlant de Jesuli, un raper que es caracteritza per les seves rimes contundents, dures i també una mica canis. Un xico malote dels barris marginals de Sevilla que ha aprofitat la música per evadir els problemes quotidians als que s'enfronten sovint les capes més humils de la societat. El raper sevillà estrena un nou EP anomenat Teràpia conmigo mismo, un títol molt descriptiu del que encensi aquest treball, una autoteràpia. Escoltem El Abismo.

I per tancar el bloc dedicat als sevillans, per tal d'escoltar una col·labo d'aquelles que tant em molen a mi, eh? Un tema molt àgil, un beat molt potent, rimes també supercontundents, i estic parlant del germà del Totequín, eh? El seu germà, com ja sabreu, és en Xota, que col·labora amb Nick Valenda, Chesterfield, SBR, Quinoa, amb aquest temaco que es diu Oro Viejo.

0: Zastinta.
1: Disculpas no le pido porque asumo lo que digo y no me justifico, que no pienso bien cuando me arrecho. A pesar de que mi trabajo es ser liricista, las palabras se las lleva el viento y lo que marcan son los hechos. Agafem l'avió per tal de viatjar cap a Sud-amèrica. Ja sabeu que li ha agafat el gust al rap llatí, eh? Més concretament, anem ara a Venezuela. A Capella va començar a donar-se a conèixer a través de vídeos de freestyles i batalles. A Capella també ha llançat 6 produccions discogràfiques amb les quals ostenta 4 nominacions als Premi Grammy Llatins, que no és val a dir, eh? Figura en el lloc número 12 de la llista dels 50 rapers en la història del rap en castellà. Aquesta llista ha estat publicada per la revista nord-americana Rolling Stone. Tampoc és una revista que la tinguem que despreciar, eh? A Capella, escoltem-lo amb aquesta rèplica.

I tornem de tornada, clar. Tornem al nostre país perquè vull obrir el meló del mestissatge dins del rap. Abans molt criticat pels puristes, com passa amb altres estils, com el flamenc, per exemple. Però que al final les noves visions i aportacions nodreixen l'estil i el fan evolucionar sense perdre de vista els tres característics de l'estil. Jo crec que ha estat ben construïts i contribueixen positivament en la pròpia evolució de la música en general. I farem un exemple, és Machete en Boca. És una formació valenciana que ens porta aquesta proposta amb un clar ritme Dream and Bass. El remix neix de la cançó original Reggae Original Criminal del CD de FIA. Com sempre, venen representat força i empoderament. Ja saps, Warrior és aquell que no vol callar-se. Les Machetes ho tenen ben clar i ho fan amb aquest temazo a ritme de Dream and Bass produït per MDMA Music i que convida a gaudir-te amb uns balls mentre alliberes les teves pors. Elles no temen el canvi i a seguir fent diferents coses, sense por a entrebancar-se i equivocar-se, perquè això forma part de l'aprenentatge. Sentir-se fort i segur escoltant aquest duo és el que hem de fer ara mateix. Machete en Boca, Original.

I com no, ens pugem al carro des del Fase amb una picada d'ullets també a València, a aquesta comunitat que ho està patint tant per causa de, doncs, que tots i totes ja sabeu, oi? Doncs el clima és imbatible i imparable. Doncs segur que us ve de gust un tema festiu i diferent, satíric, amb lletres amb un rerefons crític que no podria, com no podria ser d'una altra manera. I ho fem amb un segon abans del proper disc de Poetas Puestos, Tontos Felices, un disc produït per Fernando Polaino i amb les col·laboracions de Zoo i El Coleta.

I seguim amb aquests, amb més exemples, aquesta barreja d'estils de rap com a nexe d'unió. Tot canviant de temàtica radicalment, passem a escoltar un artista i compositora, Adam Moon, amb un tema, amb una guitarra flamenca, amb un estribillo també flamenc i amb un títol també molt flamenc, Malagüero.

0: Me lo enseñó el amor.
1: I avui tanquem el programa amb un tema new school de l'artista salamantí Blake, que com la majoria va començar en el món del rap a la seva adolescència anant a rapejar en els parcs amb amics. Des d'aquí va decidir començar a escriure les seves pròpies cançons i publicar-les. No comptava amb gaire pressupost, com la gran majoria que comencen, eh? I amb prou feina s'estava endinsant en el món del rap. Per la qual cosa la baixa qualitat era evident. Però aquest noi toca el piano des de petit i moltes de les seves bases les fa ell i les fa així de bé. Escoltem Esmeralda, Blake. A veces no sé ni por qué yo me curro las cosas, mi cabeza.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: què et sembla, Aina? Tu pots respirar entre cançó i cançó?
1: És increïble, mare meva, quin ritme que porta en Gerard Quintana.
0: Costa. I escolta'm, t'aviso que s'acosta el moment Empordà. Mira, mira.
1: Déu
0: en Gerard
1: meu.
0: Quintana ara ha vist en Xavi Coral i l'ha saludat i li ha fet que alcés la mà, veus? Ha tardat una mica més que nosaltres a identificar-lo, eh?
2: Que ens informa del
0: increïble.
2: Futbol femení i del que no és femení, també.
0: Es fixa en tot.
1: Sí, sí.
0: Guita, guita, ha vist algú altre.
1: Com pot ser que tingui temps fins i tot de veure la gent que entra al públic?
0: Doncs, Aina, no fugim d'estudi. S'acosta el moment Empordà, eh?
1: Oh, per favor,
0: jo quins nervis. Jo em fa patir, perquè, clar, com ens ho farem si s'enfonsa la Rambla de Figueres?
1: Doncs pot ser, eh?
0: Clar, és que aquí generaran de cop un forat negre.
1: Mare de Déu.
0: Està presentant a la banda. Està presentant a la banda.
1: S'està fent pregar perquè ve un moment molt gros.
2: Però sou tots capgrossos igual.
0: 40 anys de sopa de cabra. Avui aquí comprimits en aquest concert especial que esteu vivint a través d'ICAT. No us queixareu, que vam marxar. No, que fa dos dies, com aquell qui diu, que veníem del Primavera Sound, del Canet Rock, del Vida, i ja som aquí de nou, avui a l'acústica, i d'aquí dues setmanes, ja us avanço, que serem al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Un luxe tenir amb nosaltres el grandíssim... Jo sempre que el veig penso en el Clint Eastwood. Com podria, tio? El baix, Jordi Mericat!
0: Que en Jordi Mericat, el baix, és l'únic de tota la formació que és dalt de l'escenari amb ulleres de sol.
1: Ah, sí?
0: Sí, clar, és un xic inquietant, perquè clar, aquí hi ha més aviat foscor, hi ha focus, no?, que enfoquen cap al públic i això. Però sí, sí, el tio impertèrrit, amb el baix, amb ulleres de sol, no se les ha ni mogut, ni aixecat, ni posat al damunt del cap en cap segon.
1: Saps què pot ser? Perquè això li passa també a molta gent que porta ulleres graduades, que tens les graduades de sol i llavors et deixes les altres a casa i no et pots treure les de sol perquè, si no, vas sense ulleres, saps?
0: Doncs pot anar per aquí. Per cert, per qui s'hagi incorporat tard, ara que en Gerard Quintana està presentant els components de Sopa de Cabra, veieu que això està durant estona, perquè són 10 músics aquí, fent-ho tot en directe dalt de l'escenari.
1: Oh, la Bet és fantàstica. Sí. Tinc la sensació que enlaira moltíssim el concert i que fa les cançons molt més boniques, fins i tot.
0: Expliquem a la gent que ens estem enviant missatges, tu i jo, entre cançó i cançó, i que hem dit això tots dos, que sí que sí que creixen les melodies amb la Bet, 100%.
2: Transformat en teclista. Richie Sun!
1: Jo tinc la sensació que el públic ara mateix no s'espera gens el que està a punt de passar.
0: És que, clar, ara, des d'ara i fins al final, són tot un hit rere un altre. Sí que pel que tenim nosaltres marcat en el repertori, hi haurà aquell clàssic moment, després de l'Empordà, en què faran aquella cosa de se'n van, la gent aplaudeix, tornen a sortir... Val, veurem què passa i com ho gestiona això Sopa de Cabra. En qualsevol cas, la gent s'hi deixarà l'ànima, s'hi deixarà la gargamella. Aquí cantant absolutament tot.
1: És que imagina't, després de cantar l'Empordà a ple pulmó, necessites un moment de respir. Vull dir que jo crec que ja està ben col·locat aquest espai.
0: Clar, és que el que ens queda és... Jo no sé si ho podem destapar, però vaja. No han fet...
1: Digues.
0: El Far del Sud.
1: No han fet camins, t'anava a dir.
0: Per exemple, l'Empordà. Podré tornar enrere.
1: Quins nervis, queda un munt de cançons i de temacles per davant.
0: I el que mola més és que totes les cançons, totes les que quedin, les sentirem en directe a ICAT. Totes. És a dir, si el concert s'acaba d'aquí un quart d'hora, doncs d'aquí un quart d'hora. Si el concert s'acaba d'aquí una hora i mitja, perquè de cop embogeixen Sopa de Cabra i allarguen, i allarguen, i allarguen, doncs aquí la gent d'ICAT, clavada dalt de l'escenari, expliquem-vos-ho tot, no ens veurem pas. Moment ara per en Josep Tió. En Gerard Quintana, que està presentant a tothom.
2: Josep Tió!
0: Jo crec que ara ens presenta en Raül Orgales i a mi, que som aquí, perquè clar, tenim un peu al mig de l'escenari.
1: Jo crec que en Gerard deu portar tot el concert pensant... Qui és? Hi veig un guitarra o un tècnic o algú extra que no tenia fitxat.
0: Micròfons d'ICAT. Micròfons d'ICAT aquí a l'escenari de Sopa de Cabra, eh?
2: Oriol Camagroc, Isuts, la Júlia, que ens dirigeix i ens encén la llanterna i ens marca el camí.
3: I a la veu i a l'ànima de Sopa de Cabra, Gerard Quintana!
0: Uau, tremenda ovació que s'han portat ara en Gerard Quintana, eh? Qualsevol dorm aquesta nit, Aina, eh?
1: I ara, meva.
2: Un moment, un instant de silenci.
1: Uf!
2: Ho sentiu?
0: Però demanen silenci?
2: No sentiu aquest vent que trenca els vidres i fa trontollar les parets?
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. Que bé el
2: no
0: moment.
2: No sentiu
0: ai,
2: aquesta tramuntana?
0: Ai, ai, ai, karaoke. Guita,
2: no
0: guita.
2: Sentiu?
0: La gent engegant el mòbil, Raúl Orgales,
2: ja
0: entre ells.
2: Quina cosa millor que cantar l'Empordà, el cor de l'Empordà.
0: Ja s'ha dit això avui, Aicat. Som-hi! En directe, la ràdio inquieta, amb un himne.

0: ICAT a l'acústica de Figueres.
1: Doncs ICAT, mira, em veu, perquè devem ser els únics que no hem cantat aquí a l'Empordà, perquè amb un excés de professionalitat...
2: No menteixis, Frank.
1: No, que sí, que me n'he adaptat, que si no se'm notaria. Clar, és que ara hi deu haver milers de persones.
3: Hauríem de marxar a l'escenari.
1: Aquí a Figueres, mira, ara fa allò en Gerard de dir... Marxem, no marxem, ens aplaudiu, tornem a sortir...
2: Com crida la gent.
3: Nosaltres tampoc. No volem marxar de l'escenari.
2: Clar que no.
3: Després hi haurà un concert collonut d'una banda collonuda com és el Big Bang. Si no us els perdeu, hòstia. Però em sembla que encara ens queden uns minuts i els podem aprofitar. Voleu més? Nosaltres també. Tornem a començar, què cony?
1: Veus el que et deia?
3: Bona nit, malparits!
1: Bona nit, malparits, de nou, eh?
2: Sí.
1: Vinga, va, tot queda igual, recta final d'aquest concert de 40 anys de sopa a l'acústica de Figueres i a ICAT. Quina tornada que ens estem marcant de les vacances, Aina. Quina tornada.

0: Hòstia, quin públic més collonut.
1: Ho anava a dir jo, exactament com ho ha dit en Gerard Quintana, un públic collonut avui a la Rambla de Figueres, que ho està cantant tot, ho està aplaudint tot. Suposo, Aina, que tu que ho sents, deus al·lucinar amb com hi posa l'ànim el públic.
2: No, no, és espectacular. Quina manera de donar-ho absolutament tot.
1: Ara he vist que en Josep Tió canviava la guitarra elèctrica per l'acústica.
2: Moment íntim.
1: Fa molta pinta això del Far del Sud, eh?
2: Enceneu les llanternes.
1: Exacte. La llanterna del mòbil pot quedar un vídeo molt xulo.
2: Sí.
1: Queden tres cançons, eh? Per tant, també a través de la ràdio, a través d'ICAT, doneu-ho tot, que això s'acaba.
0: Cap a Roses, va. Us sembla bé? Sí. Ho dic perquè allà segurament... El far que ens guia ens ajudarà a cantar aquesta cançó. Només us heu d'imaginar, sabem que teniu molta imaginació, només us heu d'imaginar que nosaltres desapareixem d'aquí. Això es transforma en un cinema a la fresca, baixa la pantalla, s'il·lumina i surt el títol El far del sud.

0: Escoltes ICAT.
1: Oh. Oh, ara sí que som rius de gent. Bet?
2: Voy, voy.
1: Sí, sí, no tinguis pressa.
3: Què et sap, això?
1: Una cançó que és més vella que nosaltres. I que a cada moment que passa pren nous significats i nous sentits. Ens ajudareu a cantar-la, veritat? Sí.

0: Moments màgics que estem vivint aquesta nit de dissabte. Gràcies. Vaja, matinada de diumenge ja.
1: Gràcies,
0: a ICAT, en directe, acústica de Figueres.
1: Un sol des d'aquí amb vosaltres.
0: Concert de sopa.
1: Per
0: i, si no ens han enganyat, en queda una.
2: I queda avui, un autèntic temacle.
1: Aquesta nit, tots els camins porten aquí.
0: Ho acaba de dir. Spoiler.
1: Tots els camins porten a l'acústica.
0: Tots els camins porten a l'acústica i a
1: ICAT. Duen a les Rambles. I espero que ens seguim trobant per aquests camins, duguin on duguin, ens portin on ens portin. Moltes gràcies sempre.

0: Doncs ara sí, que s'ha acabat. Han disparat cançons gravades, tothom aplaudint, els focus que enfoquen el públic, els músics que s'alliberen dels instruments, es treuen els auriculars, aquell gest tan típic, i van cap al centre de l'escenari, s'abracen, saluden, piquen de mans, miren a la gent, molta complicitat, molta harmonia, molta entrega, i em sembla que he vist Aina el moment exacte en què les dues últimes persones de la Rambla de Figueres que tenien veu l'han perduda. Cantant camins.
1: És que quin autèntic privilegi haver pogut viure aquest concert aquí a ICAT, aquest concert de 40 aniversari de Sopa de Cabra a l'Acústica de Figueres, amb tots aquests autèntics tamacles que han recollit en aquest concert tan i tan especial.
0: És que les han fetes totes. Al carrer dels Torrats, al Boig de la Ciutat, els teus somnis, seguirem somiant, mai trobaràs sota una estrella, l'Empordà, tot queda igual, el Far del Sud, podré tornar enrere, camins, tots els hits, avui amb aquestes dues cançons exclusives que han sonat, que eren, a veure si no m'equivoco, Temps de Cega i Sens, oi?
1: És així, correcte, sí, sí.
0: I ara encara són dalt de l'escenari, abraçant-se, fent-se fotos, saludant. Es nota molt que ho estan gaudint, això, el Sopa de Cabra, que realment els venia molt de gust aquesta retrobada, aquesta celebració de 40 anys, perquè no paren d'abraçar-se, de picar-se a l'espatlla, al pit, de mirar-se amb la gent que se'ls segueix mirant, els segueix aplaudint. Veig en Xavi Coral, per exemple, perquè el paio és especialment alt.
1: Un autèntic fan.
0: Clar, i llavors crida l'atenció. I la gent que... És que no s'ha mogut, eh? Mira què deu fer ja. 3 minuts ben bé, que s'ha acabat el concert. Doncs aquí no s'ha mogut ni una persona. Tothom al seu lloc, mirant a l'escenari, picant de mans, saludant, fent fotografies, fent vídeos, traient estelades també, saludant i acomiadant a Sopa de Cabra i celebrant aquests 40 anys que nosaltres avui hem gaudit aquí, en el concert que han fet a l'Acústica de Figueres, que ha estat la tornada de 0 a 100 d'ICAT, que tanquem temporada estiuenca a l'Acústica, i demà passat, dilluns 31 d'agost, comença ja la temporada regular. Nosaltres, Aina, cada tarda, de 5 a 7, nota de veu.
1: I tant. Tenim moltes ganes de començar la temporada i seguirem fent concerts i posant música a ICAT.
0: D'aquí 15 dies ja serem al Mercat de Música Viva de Vic, que si l'Acústica és el tancament de l'estiu, Vic és l'inici de la tardor. Tampoc ens perdrem aquella cita, que allà on hi hagi moguda cultural de creació d'escena catalana, doncs allà que hi haurà la gent d'ICAT. Avui repetim que aquesta feina, tot el que heu sentit, ha estat possible gràcies a en Raül Orgales i en Martí Cuní, a la cura del so des de Figueres, la Rosa Massaguer tallant el bacallà a la producció, l'Aina i jo, que som els que hi hem posat la veu, en Joan Arroyo, el control tècnic allà a l'estudi d'ICAT Catalunya Ràdio a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i també la gent de control central que ha fet possible els enllaços. Aina, alguna cosa que vulguis afegir? Algun moment que t'hagi quedat a la retina que tinguis ganes de compartir?
1: No, simplement la felicitat que hem viscut en aquest concert, com de bé ens ho hem passat a dalt i a baix de l'escenari. O sigui, crec que tothom ho ha donat absolutament tot i és un colofó de l'estiu fantàstic, l'Acústica de Figueres.
0: Per cert, m'ha arribat el rumor que en el moment Empordà has abandonat el teu lloc al backstage i t'has enfilat a l'escenari.
1: És així.
0: Això és cert?
1: Ho he d'admetre, és cert. Sort que em sé la cançó molt i molt bé i ha intentat ser al meu lloc un altre cop abans que acabés, però m'he escapat. He vist un minutet de l'Empordà, sí.
0: Aina, un plaer haver compartit 3 hores de ràdio amb tu, o més, no ho sé, he perdut el compte, però això ha estat un autèntic goig, i ens retrobem el dilluns a les 5 al Nota de Veu.
1: Igualment, Frank, bona nit.
0: Gràcies a tota la bona gent que ha treballat per aquest especial, a vosaltres que hi éreu, i ara seguiu amb la música que us punxa de seguida en Joan Arroyo, i el que us deia, dilluns 31 d'agost, demà passat, a ICAT, ja ens hi posem. Veniu, que us ho passareu de nassos amb nosaltres, segur.
2: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.